0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Zoo d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: nostru d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo, lo mismo que tú.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Caravent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658-81-2901. 658-81-2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: I ja ho has escoltat, de bon matí, Imagina Ràdio. Mira, dos coses que quan s'ajunten, pues és el que comença ara i que estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja, com cada dia. Bueno, com cada dia, menys ahir, que era festiu. I avui, pues, és dijous, però sé que la mentalitat en alguns casos serà com un dilluns, depèn del que hagis fet. Bueno, és igual, la qüestió. Que és dijous, que és 25 de juny i que comença ara el de bon matí i que et farem companyia com cada dia fins les 9 i mitja. Avui el de bon matí, pues mira, d'aquí uns minutets estarà en nosaltres Llorenç Cardona per parlar de la nit de l'humor a Masdenverge, perquè ja la tenim a tocar. Més tard tindrem, parlarem també sobre Weeby, que és una tècnica, diria jo, per, no sé com explicar-ho, però bueno, que ho explicarà molt bé la gent que ho coneix i que segurament et sona quan parlem d'òptica a l'esguard. Així que parlarem de salut visual i això serà d'aquí un rato. Ens posarem també al dia, ho farem amb l'informatiu amb Andrea Maqueda. També farem repàs a les activitats del que queda de setmana, tindrem la cançó en català. I més coses i molta música. Tot això des d'ara i fins les 9 i mitja, així que no marxis. I aquí estem i estarem, i espero que estiguem junts, així que no marxes, com et deia, i si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.
1: I cal dir que Dan Pierce deia que la persona que s'estima a si mateixa no fa mal a una altra persona. Quan més ens odiem a nosaltres mateixos, més volem que els altres pateixin.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: I de seguida escoltarem Actitud de Búhos, però abans recordem les Atomic Kitten. Des de principis dels 90, si no ho recordo malament, és Eternal Flame.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Bé, i ara anem a parlar d'humor, més que d'humor, de l'organització d'una nit de l'humor. Jo sé que t'agrada això de l'humor, dels monòlegs, tot això. Doncs bueno, anem a parlar-ne perquè el pròxim 18 de juliol podrem riure molt i molt a Masdenverge. Tenim en nosaltres a l'organitzador d'esta nit de l'humor, Llorenç Cardona. Llorenç, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, com dèiem, nit de l'humor, ja vas organitzar una fa uns mesos, també a Masdenverge, el mateix lloc, i ara, pues, en este cas, Miqui de Cai una altra vegada, torna en un nou espectacle. No estarà sol. Bueno, explica'm-nos una mica l'espectacle este de Regreso a l'humor de los 80 i després anem parlant de més coses del 18 de juliol.
2: Bé, doncs, com sabeu, la primera nit de l'humor que es va fer-se l'any passat també a Masdenverge, com a cap de cartell estava el Miqui de Cai. La veritat va ser baixar de l'escenari i la gent ja demanar que volien un altre cop al Miqui de Cai. I aquest any, pues, lògicament, tornem a contactar amb ell en la sorpresa de que ens ofereix un espectacle conjunt en el Xavier del Tell, que pues, és un actor també molt, molt conegut, que ve pues, des de Cròniques Marcianes, La que se avecina, inclús a l'última pel·lícula de Torrente. Com dic, és un espectacle conjunt en ells, tenen la seva part de monòleg cada un, però també interactuen molt en lo públic i els dos a la vegada. I llavors, pues, bueno, al ser esta proposta, que la veritat és que és una mica exclusiva, perquè a nivell inclús nacional crec que ells tenen 4-5 bolos només, i d'estos 4 o 5, pues, un d'ells tenim l'oportunitat de tenir-lo aquí a Masdenverge.
1: Molt bé. Per a situar la gent, claro, jo de moment pel nom no sabia qui era amic, Xavier del Tell, perdó. Però clar, quan m'has fet memòria he mirat bé la foto i, bueno, jo de les tres referències que has donat, la que millor recordo és La que se avecina, que per a la gent que també mira La que se avecina, pues, és l'advocat Torpe. Surt en castellà, escolta, pues, l'advocat Torpe, perquè tothom se faci una idea. Molt bé, això serà, com dèiem, 18 de juliol a la nit.
2: Sí, és dissabte 18 de juliol, la localització és la mateixa, és al pavelló poliesportiu de Masdenverge. Esta vegada hi ha evento com a tal, no hi ha sopar perquè, bueno, s'enfoca que és estiu, ha de fer més bon temps, se fa una miqueta més tardet, a partir de les 10 i mitja. Ah, llavors, pues, bueno, si la gent, bueno, entenc que pues, vindrà claro, sopada o sortirà de tapeo i farà cap a l'espectacle, però ens centrem només en l'espectacle com a tal, a partir de les 10 i mitja.
1: Molt bé. Llavors, tu a Xavier del Tell l'has vist alguna vegada?
2: No, la veritat és que no he tingut ocasió de veure'l, el Miqui evidentment sí. Però, bueno, la proposta i sorpresa va ser per part del mànager del Miqui. Diu, mira, diu, que sàpigues que hi ha aquest espectacle conjuntament amb el Xavier del Tell. Jo a Xavier del Tell sí que l'havia vist en el tema de Cròniques Marcianes i ara en la pel·lícula de Torrente. Lo de La que s'avecina, pues, la veritat, jo no seguia molt La que s'avecina i el desconeixia. Però a mesura que hem anat parlant i publicitant i comentant-ho a la gent, doncs la veritat, hòstia, sí, l'abogat de Cròniques, hòstia, ai, perdona, sí, de La que s'avecina, vull dir...
1: Claro, al final, si no l'ubiques a un lloc, l'ubiques a un altre, no?
2: Sí,
1: és una cara
2: sí.
1: Que no és d'aquelles cares desconegudes, que al final... El que passa que pel nom sí que t'he de dir que jo al moment no sabia qui era, la veritat, però bueno. Molt bé, les entrades estan a la venda ja.
2: Sí, ebreticket.cat i llavors en físic estaran com l'any passat a la tenda de l'aldea a Casa Baila, al carrer Ventureta 19, i també en físic a la carnisseria Santa Irene de Masdenverge, que està tot just al centre del poble.
1: Molt bé, o sigui que serà fàcil de trobar. Qui no s'aclaris que molt per internet la pot trobar,
2: sí,
1: per això,
2: sí,
1: físicament.
2: Sí, sí.
1: Hi haurà servei
2: sí.
1: de barra.
2: Sí, aquest any tenim la col·laboració que l'any passat també ens van ajudar i se porten pues, una passada, la veritat, la penya Xebou, la penya taurina Xebou de Masdenverge. Tinc molt bona relació en el Lluís Troncho i algun més dels membres de la penya. I vam arribar a un acord, en este cas ells gestionaran el que és la barra de l'evento. Vale, llavors dins a l'event hi haurà una barra on la gent podrà pues, consumir les begudes
1: que vulguen, no? Però mentre rius, pues, anar hidratant-se, que farà calor.
2: I tant, sí, la miqueta de la mitja part també, claro. I així ho gestionaran ells.
1: Molt bé, pues, Llorenç, regreso a l'humor de los 80, que ja ho tenim a tocar.
2: Sí, sí,
1: no sé què diries a la gent per acabar de convèncer, perquè, claro, quatre risses seran segures.
2: Bueno, lo tema de les risses i l'humor, evidentment, pues, sempre va bé. L'any passat la gent va sortir molt, molt, molt contenta. Prova d'ell, pues, la veritat és que al territori s'han anat fent monòlegs i senyal, pues, que agrada i que la gent assisteix. I en este cas, pues, bueno, gent que va veure el Mickey, que té ganes de repetir, i la gent que no l'ha vist, i evidentment, pues, acompanyat del Xavier Deltell, pues, que el dia 18 cap a Masdenverge, que no s'ho poden perdre.
1: Molt bé. Molt bé, pues, Llorenç, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i hasta la pròxima.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Mickey de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier Deltell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Mickey de Cai i Xavier Deltell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
4: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina. Imagina Radio.

0: costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Lasguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Lasguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42. Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home per cultivar 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre. L'operatiu policial es va dur a terme el passat dimecres 17 de juny en una finca situada en una zona boscosa del municipi on els agents van localitzar un cultiu exterior d'uns 1.000 metres quadrats. La plantació disposava d'un sistema de rec preparat per a la producció intensiva i de dues bases agrícoles per garantir-ne el subministrament d'aigua. Segons els Mossos d'Esquadra, el valor de la droga intervinguda al mercat il·lícit hauria superat el milió d'euros. La investigació s'havia iniciat al mes de maig arran de les sospites sobre l'existència d'este cultiu il·legal. L'equip d'atenció primària de la Terra Alta posa en marxa una prova pilot amb polseres intel·ligents per reforçar el control de pacients crònics. La iniciativa compta amb la participació d'una vuitantena de pacients dels 12 municipis de la comarca i s'allargarà durant 4 mesos. Els dispositius permetran recollir dades de salut en temps real perquè els professionals sanitaris puguin detectar de manera precoç possibles complicacions i actuar amb més rapidesa. El projecte busca millorar el seguiment de persones amb malalties cròniques complexes i evitar, en alguns casos, desplaçaments innecessaris al servei d'urgències o ingressos hospitalaris. La prova pilot forma part d'una estratègia per adaptar l'atenció sanitària a la realitat d'un territori rural com la Terra Alta. Tortosa reunirà més de 400 judoques amb dues supercopes estatals. Este cap de setmana, el municipi acollirà dues proves destacades del calendari estatal de judo al pavelló Jordi Angelats de Ferreries. La cita reunirà esportistes procedents de 14 comunitats autònomes i d'Andorra, a més d'una setantena d'entrenadors. Dissabte es disputarà la Supercopa d'Espanya Infantil i el Memorial Cristóbal Dauden, mentre que diumenge serà el torn de la Supercopa d'Espanya Júnior i la Copa Ciutat de Tortosa. L'esdeveniment consolida la ciutat com una de les seus de referència en el judo estatal. I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel serè, amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem ara a les 9 amb més informació. Bon dia!
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
5: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Radio.

0: Mystical, Magical, la música de Benson Boone.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Bé, avui parlem de salut visual, tecnologia i qualitat de vida. Ho farem juntament amb Uibi Visió, que segurament et sona d'haver-ho escoltat últimament aquí a Imagina Ràdio. Uibi Visió és la companyia especialitzada en avaluació i entrenament visual basat en dades. Si has sentit parlar de Uibi, és gràcies a Òptiques L'Esguard, que és el centre de referència en salut visual i teràpia visual aquí al territori, que concretament es trobaràs a Amposta i a l'Aldea. Així que per parlar sobre Uibi Visió tenim en nosaltres a Eva García Ramos, que és CEO i cofundadora de Uibi Visió. Bon dia, Eva.
2: Bon dia, què tal?
0: I també tenim en nosaltres a Juan Carlos Ondategui Parra, que és cofundador i director científic també de Uibi Visió. Bon dia, Juan Carlos.
3: Hola, bon dia.
0: Que a més hem de dir que ets professor de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, ja per afegir dades, no?, i per saber una mica millor qui sou i qui ens acompanya avui. Bé, com deia, anem a parlar això de salut visual, de tecnologia, de qualitat de vida. Quan parlem de salut visual, cal dir que moltes vegades pensem en ulleres, pensem en graduació, però Uibi Visió va molt més enllà, no? Què és Uibi exactament?
2: Bueno, Uibi realmente lo que intenta buscar es la solución de lo que sería salud visual, que no todo el mundo entiende qué es. Si explicamos un poquito la visión, hay una parte que se explica que se arregla con, que es el enfoque que se arregla con gafas o lentes de contacto, operación, que es una parte más ya que está en el mercado, pero hay dos partes más que la gente no se le ha explicado, vamos a decir, hasta hace bien poquito, que es la parte más neural, cómo tú coordinas tus ojos, y la parte psíquica, cuando tú tienes, digamos, un simbolito, una P, una D, etcétera, tú tienes que identificar en el cerebro qué es una letra y qué tipo de letra es, ¿no? Entonces, a mí me suele gustar decir, no tan clínicamente, que somos como el entrenador de la visión. Lo que hacemos es entrenar a nuestros ojos para que puedan mirar de cerca, puedan mirar de lejos, puedan hacer actividades normales como conducir o hacer cualquier actividad en profundidad. Y lo que buscamos en Uibi Visión es que esa eficiencia, pues igual que entrenamos la parte física del cuerpo, pues la parte de los ojos es muy importante, ya que el 85% de la información llega a través de los ojos. Entonces, hasta ahora vamos a decir que siempre se ha identificado que con la gafa arreglamos todo, y realmente no, o sea, con la gafa arreglamos una parte importante de lo que sería la visión, pero si hacemos un examen de lo que sería la salud visual, podemos saber si tus ojos funcionan al 100% o no, y si no funcionan al 100%, pues se pueden recuperar, que es una parte
0: claro,
2: muy bonita, ¿no?
0: Llavors, bueno, en resum, perdó, disculpa, Juan Carlos, sí, que sé que vols dir algo, però m'agradaria fer un petit incís. O sigui, que amb un bon entrenament podríem, o si no retardar la utilització d'ulleres, potser disminuir la graduació o necessitar-ne menys, no? O algo així seria?
3: Això podria ser.
0: Més o menys, bàsicament, vale.
3: Deixa que et faci una similitud.
0: Sí, digues.
3: Jo em puc, dintre del món de l'esport, jo em puc comprar les millors bambes, però això no significa que corri millor.
0: Vale, claro.
3: Jo puc tenir unes bones bambes que em permetin fer velocitat o que em permetin fer una marató amb el qual no m'aixequi els meus peus, genolls i cadera. Amb la qual cosa, l'ullera és aquesta millor bamba que podem tenir i necessitem un entrenament visual per ser eficients, per fer el recorregut que nosaltres vulguem. Si és que estem al davant de les pantalles tot el dia i que després, a més, volem estar amb el mòbil o amb el tablet, doncs tenim un sistema visual que ens permeti, amb tota la comoditat, confort, concentració, fer totes aquestes tasques. La ullera és, com deia l'Eva, una altra part de la visió. Manejos que la compensem amb ullera, lent de contacte, cirurgia refractiva, com sigui, però les altres dos s'han d'avaluar i s'han de treballar també. El que passa és que les altres dos necessiten entrenament visual.
0: Clar.
3: No n'hi ha cap ullera que ens permeti compensar-la.
0: Molt bé, molt bé. Jo crec que ha quedat prou clar, no? Penso. Bé, com se tradueix això en el dia a dia d'una persona? Què podríem fer a nivell d'usuari? Com ho faríem?
2: Bueno, normalmente lo que pasa es que la gente, los síntomas de la visión no los relaciona, ¿vale? Con la visión los relaciona con cualquier otra cosa. Me explico, por ejemplo, tú estás en la oficina, acabas el día, estás súper fatigado, ves borroso, ves doble, o te cuesta enfocar. Pensamos, uff, esto es por la edad, esto es por ostras, es que llevo 8 horas haciendo X cosas, ¿no? Entonces hay muchos síntomas, ya te digo, ver borroso, ver doble, fracaso escolar en niños, en adultos, esa lectura, pues muchas veces está relacionado con la visión. Si no soy capaz de ver lo que me ponen delante, no voy a entenderlo, ¿vale? Entonces, dolor de cabeza, falta de concentración. O sea, hay muchos síntomas que realmente no somos conscientes de que afectan, digamos, a la visión. Entonces, lo asociamos a la edad, lo asociamos a muchas otras cosas, pero nunca los asociamos a la visión. Entonces, la visión tiene muchas más, digamos, capacidades, y lo que nos permite es, si esos síntomas aparecen, actualmente estamos recuperando el 100% de esos síntomas y se pueden recuperar con el entrenamiento.
3: Però aquí Eva ha dit dues coses molt importants, ¿vale? Els nens que estan aprenent amb el seu món visual i encara no identifiquen què és normalitat, llegir ràpid o lent, la meva evolució, desenvolupament, maduració, d'aprendre a llegir i després llegir per aprendre, ¿vale? És una interfase. Però després, i aquí moltes vegades no identifiquen què és normalitat o no. I un altre punt molt important és l'adult, ¿vale? Que moltes vegades assumim, ¿vale? Que el llegir un paràgraf 3 vegades, perdre la concentració al llegir i rellegir un correu electrònic, assumim que és cansanci, que avui el cap el tinc a una altra banda, i moltes vegades el que són és un baix rendiment dels moviments oculars, de la capacitat d'identificar aquestes lletres, el significat, a l'esforç visual per poder llegir un paràgraf fa que perdem l'atenció. I aquí és quan la ullera és perfecta, perquè jo hi veig molt bé, però les meves habilitats visuals no són les adequades. I això és molt important, que a nivell social i ajudem a identificar a la població que aquestes situacions no són normals, que requereixen d'una avaluació, i moltes vegades els podem ajudar a millorar aquest rendiment i que deixis un llibre perquè realment, deixis de llegir un llibre perquè realment vols fer una altra cosa. No perquè,
0: no perquè et canses, no, visualment.
3: Exacte.
0: Claro, és veritat. Això de la fatiga visual és veritat que ho tenim com a molt normalitzat, no? I sobretot avui en dia amb les pantalles. I, bueno, a mi m'està passant algo, que és que em canvio la ullera, per exemple, i al no res ja tinc la sensació que no estic veient igual. Potser és més falta d'entrenament, no?, que en aquest cas. Bueno, això ja deixant de banda temes personals. Com se fa una avaluació? Però, claro, com ho podem saber, això?
2: Sí, bueno, si quieres te explico un poquito qué hacemos en Wibi. Yo creo que hay que poner 2 datos importantes. Digamos, el 85% de la información que tenemos llega por la visión. Nosotros, después del COVID, hay una identificación que 4 de cada 10 personas tienen este tipo de disfunciones visuales, que se llama. 4 de cada 10 es muchísimo. Lo que pasa es que no se evalúa en este momento. O sea, actualmente te evalúa lo que es la gafa, el enfoque y ya está. Esta parte no se evalúa, pero es un porcentaje que un 40% es bastante grande. Tanto en niños como en adultos como en presbitas, con lo cual es importante. ¿Qué hace WeVision? Lo que hace es, digamos, es una herramienta no invasiva con certificación médica que da garantías al paciente de que no te voy a hacer nada, te lo vas a pasar bien. Lo que hacemos es, mediante videojuegos, hacemos una evaluación de 10 minutos. Para hacernos una idea, esta evaluación, si lo hiciéramos a mano, que también se hace, puede llevar entre 45 y 60 minutos, que ahora mismo la sociedad no tiene. O sea, la sociedad tiene que correr siempre, ¿no? Con lo cual, en ese videojuego lo que se establece es, te hace como unas pruebas visuales a través de videojuegos y te da un informe, tipo la analítica de sangre, pero en visión. Entonces, si sales verde, estupendo, si sales rojos o amarillos, te toca entrenar. Hay una solución, está estupendo. Y es lo que nació Wibi, ¿no?, para tener esa solución.
0: Muy bien.
2: Y luego Wibi, lo que hace es el entrenamiento, que son 20 minutitos con 4 juegos, que son videojuegos. La gente se lo pasa súper bien, nivel de adherencia total. Para que nos hagamos una idea, comparado un poquito con lo tradicional, que es perfectamente compatible, pues se pueden combinar ciertas cosas, sería como un año de tratamiento, 6 meses, y nosotros sería como 1.5 o 3 meses, 20 minutos de sesión. Con lo cual, lo que buscamos es tiempo, eficiencia y coste para el usuario y para el profesional.
0: Claro, y bueno, ya me dediqué a Terres de l'Ebre, o això ho trobarem a Òptica l'Esguard, no?, a Amposta i a l'Aldea, que bueno, que en això estan sent pioners, podem dir, al nostre territori. No sé, Juan Carlos, si volies afegir alguna cosa més aquí.
3: Doncs sí, com ho fem? Doncs, com ha dit l'Eva, aplicant, vale? I us, dos conceptes, tres conceptes importants per mi. Una, que és la mesura objectiva, vale? I us, tota l'estona estem mesurant de forma objectiva, vale? Què estan fent els ulls al davant de diferents estímuls. La segona és el que ha dit ella, la gamificació. Estàs jugant, tens una demanda visual i què és el que has de fer aquí. I una de les coses que estan molt en boga, però que nosaltres vam començar ja fa més de 10 anys, és el tema de l'ús de la intel·ligència artificial per aquesta gestió de dades i que ens permet ser més eficients i més acurats, no només amb la capacitat de diagnòstic, sinó també amb com entrena cadascú d'una forma diferent. Amb la qual que ens ha permès, després de tots aquests anys, és de tenir doncs, aquests tractaments optimitzats amb el temps real i realment hem escurçat el temps de treball. I potser són els tres punts més diferencials que tenim.
4: Molt bé. I el quart punt és la certificació mèdica, que és molt important per al professional. Tenir una garantia de que és una eina que ha passat per diferents organismes que hem fet l'ISO 13485 i tots els processos pel pacient. I jo crec que això també dona garantia tant a l'usuari com al...
5: És veritat. Tothom se'n pot beneficiar d'aquest tipus d'avaluació o hi ha un perfil concret de persones que puguen? Com està això?
4: Pues ara mateix, de 7 a 99 anys, totes les persones es deurien de fer l'examen.
5: Ja per avaluar, no? Per situar-nos ja cadascú on estem.
4: Per veure si estem bé o malament. El Gubi també té una cosa que és diferent, que és que sí, puedes entrenar también lo que sería tu parte visual. Imagínate que estás perfecto, sales estupendo, pero tú juegas a deporte, eres abogado, eres consultor y quieres más de la visión, pues igual que entrenas la parte física, también tenemos entrenamientos para mejorar. Con lo cual, digamos, te dan los dos segmentos. Para la gente afectada podemos recuperarla y llevarla a su punto natural, a su punto normal, y la gente que quiere más, porque igual quieres más, pues para mí es el personal trainer personalizado.
5: Important, això de personalitzat.
4: Sí, no és café con leche para todos.
5: Claro, claro, no, és que jo crec que és important, no? Tindré clar que és personalitzat, que cadascú en funció de les seues necessitats pues, ja tindrà una valoració, òbviament, individual i després l'entrenament també serà individualitzat. Jo crec que això és important també destacar-ho, no?
3: Sí, el tant d'avaluació com el tractament, sobretot el tractament és totalment personalitzat. Però una de les coses importants aquí, que habitualment, i en totes les especialitats dintre de medicina, és que ens oblidem de fer les revisions. Vale, jo és com... No, claro. Penso que estic bé.
5: Hasta que no et fa mal algo, no?
3: Hasta que ja ho faré. Vale, jo sé, moltes vegades, per temps i tal qual, però i això jo és que està molt bé i segurament és prioritari moltes vegades fer un cafè o prendre un refresc, el que sigui, amb els amics per relaxar-te, però tenir cura, vale, de forma continuada al llarg del temps, vale, una revisió de mitja horeta, vale, amb la qual facin Wibi i altres coses dintre de la revisió completa, és molt important per poder garantir la teva salut visual. I això què significa? Que tots nosaltres, quan estem en el nostre dia a dia, canviem activitats visuals, canviem demanda visual, que la fem progressivament i no ens adonem. Llavors, fer la revisió anual ens permet justament veure que la demanda que tenim i les nostres capacitats estan alineades per ser eficients. I això és una de les coses molt importants de tenir consciència social d'aquestes revisions. Com sempre dic, el dentista, els ulls, vale, l'esquena... Vale, tots som una globalitat per poder funcionar-hi bé.
5: Claro, claro, molt bé. I acabant, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no ja ho deixaríem aquí. Jo crec que ja ens hem enterat bastant de com funciona i de què va això de Wibi Visió, que fa dies que ho escoltem aquí a Imaginar Ràdio, però que potser ens feia falta pues, això, el que ens he explicat per acabar-ho de comprendre. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Eva, Juan Carlos, això, gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.
3: Moltíssimes gràcies a tu i a tota l'audiència. Us esperem.
6: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
4: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
5: i a tuktuk.cat.
0: Informa't de tot el que passa per les nostres terres. De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Les notícies amb Andrea Maqueda.
5: Bon dia. Detingut un home per cultivar 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre. L'operatiu policial es va dur a terme el passat dimecres 17 de juny en una finca situada en una zona boscosa del municipi on els agents van localitzar un cultiu exterior d'uns 1.000 metres quadrats. La plantació disposava d'un sistema de rec preparat per a la producció intensiva i de dues bases agrícoles per garantir-ne el subministrament d'aigua. Segons els Mossos d'Esquadra, el valor de la droga intervinguda al mercat il·lícit hauria superat el 1 milió d'euros. La investigació s'havia iniciat al mes de maig arran de les sospites sobre l'existència d'este cultiu il·legal. L'equip d'atenció primària de la Terra Alta posa en marxa una prova pilot amb polseres intel·ligents per reforçar el control de pacients crònics. La iniciativa compta amb la participació d'una 80 de pacients dels 12 municipis de la comarca i s'allargarà durant 4 mesos. Els dispositius permetran recollir dades de salut en temps real perquè els professionals sanitaris puguin detectar de manera precoç possibles complicacions i actuar amb més rapidesa. El projecte busca millorar el seguiment de persones amb malalties cròniques complexes i evitar, en alguns casos, desplaçaments innecessaris al servei d'urgències o ingressos hospitalaris. La prova pilot forma part d'una estratègia per adaptar l'atenció sanitària a la realitat d'un territori rural com la Terra Alta. Tortosa reunirà més de 400 judoques amb dues supercopes estatals. Este cap de setmana, el municipi acollirà dues proves destacades del calendari estatal de judo al pavelló Jordi Angelats de Ferreries. La cita reunirà esportistes procedents de 14 comunitats autònomes i d'Andorra, a més d'una 70 d'entrenadors. Dissabte es disputarà la Supercopa d'Espanya Infantil i el Memorial Cristóbal Dauden, mentre que diumenge serà el torn de la Supercopa d'Espanya Júnior i la Copa Ciutat de Tortosa. L'esdeveniment consolida la ciutat com una de les seus de referència en el judo estatal.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques.

0: Ei, què et passa? Fas mala cara.
1: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
0: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
1: M'has salvat la vida.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
0: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català ens arriba de la mà de Dani Flaco. La cançó es diu Reina de Gel.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fatzini, esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
8: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
9: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
10: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
9: Si no sou socis, a Ebretiquet.
10: Servei de bus gratuït.
9: 27 de juny.
10: 27 de juny.
9: La nit que no et pots perdre.
11: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.

0: deixa fer una ullada a les activitats o algunes de les activitats, millor dit, que hi ha programades per al que queda de setmana. Comencem amb avui dijous, que tindrà lloc la cloenda del Festival Toca'm amb el concert de Manu Guix, que presenta el seu treball Galàxies acompanyat dels The Veterans. Serà a les 9 de la nit a la plaça de la Catedral de Tortosa. El divendres dia 26, xerrada divulgativa Eclipsis Solars, una experiència per viure-la a càrrec de Carlos García Gómez a les 7 del vespre al Centre Marcelí Domingo de la Sénia. El dissabte dia 27 hi ha moltíssimes, però moltíssimes activitats, així que pren nota. Comencem amb el Buda Bike en la seva 11a edició d'aquesta ruta turística per descobrir l'illa de Buda cop de pedal, amb visita guiada, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. La sortida serà a les 9 del matí i les inscripcions cal fer-se a través de l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja. Més coses, perquè també hi haurà el Festival Pingüí, serà a Flix, amb diversos concerts des de les 12 del migdia fins a les 2 de la matinada a les piscines municipals. El preu de l'entrada és de 10 euros. També se celebra Ribera Orgullosa a Miravet a partir de les 6 de la tarda amb activitats infantils, l'actuació d'Irene Porta, també hi haurà sopar popular i bingo musical. Per més informació, cal anar al lloc web de l'Ajuntament de Miravet. També Dia de l'Orgull LGBTI a Tortosa a partir de les 6 i mitja de la tarda amb diversos concerts com el de Cristina Montllau i el de Cotton Midnight Trio, entre altres activitats. Serà al Parc Municipal Teodor González. Festival Riu de Veus, amb les actuacions de David Carabén, el líder de Mishima, també de Xari Maresté i Meritxell Gené. Serà a partir de les 9 i mitja de la nit al Castell de Miravet i el preu de l'entrada és de 10 euros anticipada i 12 el dia del concert. Jornades de teatre de Sant Jaume d'Enveja amb els llogaters de la Lili a càrrec del grup Delta Teatre i serà a les 10 de la nit al Teatre Auditori Marta Manzanares amb un preu d'entrada de 10 euros. Més tard, a les 10 i mitja, començarà l'espectacle No és lo mismo Pride, cabaret a càrrec de Dea Company. Serà a Sala B Teatre i també el preu de l'entrada és de 16 euros anticipada i 18 euros a taquilla. I se celebra aquest dissabte, el dia 27, la gran festa del Montepío amb la millor música dels 80 i 90 i fins a l'actualitat. Sopar a la fresca, sortejos, bingo, actuacions, cal dir que hi ha bus gratuït i serà a partir de les 12 de la mitjanit a la pista de ball d'estiu de Montepío a Roquet. Les entrades es poden adquirir a través de Breticket. Aquest cap de setmana del 26 al 28, o sigui, de divendres a diumenge, se celebra Mestràlia, la Fira de Lutiers, a Camp Redó, amb els concerts de Quim Mandado, Miquel del Roig, Quico el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, Germà Negre, Banda Patilla, Pepet i Marieta, Rabassaires i Teatre. Per més informació, campredo.cat. I també 33ena mostra de jazz Tortosa fins l'11 de juliol i cal consultar la programació i fer-ho a través de jazztortosa.com. Les entrades es poden adquirir a tuktuk.cat. Bé, i per acabar, un apunt de gastronomia. Jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre fins al dia 28. Es poden gaudir fins aquest diumenge i es pot consultar restaurants i menús a deltebre.cat.
1: Bon matí. Imagina Ràdio.

0: desde Cuarto Azul, la música de Aitana, la cançó es diu 6 de febrero, la coneixes perfectament. I ara nosaltres ja marxem i posem el punt final al de Bon Matí avui dijous. Tu i jo ens trobem demà a les 8. Et deixo amb Capital Cities i la cançó es diu Save the Sound.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home per cultivar 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre. L'operatiu policial es va dur a terme el passat dimecres 17 de juny en una finca situada en una zona boscosa del municipi on els agents van localitzar un cultiu exterior d'uns 1.000 metres quadrats. La plantació disposava d'un sistema de rec preparat per a la producció intensiva i de dues bases agrícoles per garantir-ne el subministrament d'aigua. Segons els Mossos d'Esquadra, el valor de la droga intervinguda al mercat il·lícit hauria superat el 1 milió d'euros. La investigació s'havia iniciat al mes de maig arran de les sospites sobre l'existència d'este cultiu il·legal. L'equip d'atenció primària de la Terra Alta posa en marxa una prova pilot amb polseres intel·ligents per reforçar el control de pacients crònics. La iniciativa compta amb la participació d'una vuitantena de pacients dels 12 municipis de la comarca i s'allargarà durant 4 mesos. Els dispositius permetran recollir dades de salut en temps real perquè els professionals sanitaris puguin detectar de manera precoç possibles complicacions i actuar amb més rapidesa. El projecte busca millorar el seguiment de persones amb malalties cròniques complexes i evitar, en alguns casos, desplaçaments innecessaris al servei d'urgències o ingressos hospitalaris. La prova pilot forma part d'una estratègia per adaptar l'atenció sanitària a la realitat d'un territori rural com la Terra Alta. Tortosa reunirà més de 400 judoques amb dues supercopes estatals. Este cap de setmana, el municipi acollirà dues proves destacades del calendari estatal de judo al pavelló Jordi Angelats de Ferreries. La cita reunirà esportistes procedents de 14 comunitats autònomes i d'Andorra, a més d'una setantena d'entrenadors. Dissabte es disputarà la Supercopa d'Espanya Infantil i el Memorial Cristóbal Dauden, mentre que diumenge serà el torn de la Supercopa d'Espanya Júnior i la Copa Ciutat de Tortosa. L'esdeveniment consolida la ciutat com una de les seus de referència en el judo estatal.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel serè, amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
4: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
3: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a Jazz Tour.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
2: Bon
1: dia! Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: L'oli és un aliment o un ingredient?
4: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
3: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
4: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home per cultivar 5.000 plantes de marihuana a Corbera d'Ebre. L'operatiu policial es va dur a terme el passat dimecres 17 de juny en una finca situada en una zona boscosa del municipi on els agents van localitzar un cultiu exterior d'uns 1.000 metres quadrats. La plantació disposava d'un sistema de rec preparat per a la producció intensiva i de dues bases agrícoles per garantir-ne el subministrament d'aigua. Segons els Mossos d'Esquadra, el valor de la droga intervinguda al mercat il·lícit hauria superat el 1 milió d'euros. La investigació s'havia iniciat al mes de maig arran de les sospites sobre l'existència d'este cultiu il·legal. L'equip d'atenció primària de la Terra Alta posa en marxa una prova pilot amb polseres intel·ligents per reforçar el control de pacients crònics. La iniciativa compta amb la participació d'una vuitantena de pacients dels 12 municipis de la comarca i s'allargarà durant 4 mesos. Els dispositius permetran recollir dades de salut en temps real perquè els professionals sanitaris puguin detectar de manera precoç possibles complicacions i actuar amb més rapidesa. El projecte busca millorar el seguiment de persones amb malalties cròniques complexes i evitar, en alguns casos, desplaçaments innecessaris al servei d'urgències o ingressos hospitalaris. La prova pilot forma part d'una estratègia per adaptar l'atenció sanitària a la realitat d'un territori rural com la Terra Alta. Tortosa reunirà més de 400 judoques amb dues supercopes estatals. Este cap de setmana, el municipi acollirà dues proves destacades del calendari estatal de judo al pavelló Jordi Angelats de Ferreries. La cita reunirà esportistes procedents de 14 comunitats autònomes i d'Andorra, a més d'una setantena d'entrenadors. Dissabte es disputarà la Supercopa d'Espanya Infantil i el Memorial Cristóbal Dauden, mentre que diumenge serà el torn de la Supercopa d'Espanya Júnior i la Copa Ciutat de Tortosa. L'esdeveniment consolida la ciutat com una de les seus de referència en el judo estatal. I pel que fa al temps, avui dijous ens despertem amb un cel serè, amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures seran lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
3: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
5: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
6: Bon dia!
5: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detinguda una dona a Tortosa per difondre continguts d'odi i discriminació a través de les xarxes socials. La investigació va començar arran de la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X. La detinguda hauria publicat de manera continuada missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob. La investigació ha estat tutelada per la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa i l'arrestada va passar a disposició judicial el passat 19 de juny. El Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixin i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. La quarta Ribera Orgullosa arriba este divendres 26 de juny a Miravet per la igualtat, la diversitat i els drets LGTBI+. La celebració incorporarà enguany l'acte institucional territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i oferirà activitats per a tots els públics. La programació inclou espais d'entitats, tallers familiars, un mural participatiu, la lectura del manifest i una taula rodona sobre memòria històrica del col·lectiu al territori. La jornada es complementarà amb música en directe, un sopar popular i un bingo musical. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebre Ticket.
5: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
5: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
7: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
8: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
7: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
8: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
7: Aquesta primavera, fes la teua.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini, 977 70 12 57. Fatzini.net.
2: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
6: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
8: Digue'm que ja tens els vols i una moto reservada pels dos en algun poble de mar. I no em cal saber-ne el nom, només digue'm que mors per cremar-ho tot i deixar-te portar per la calor del sol i un glop amb gust de sal i una camisa que va perdent botons.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detinguda una dona a Tortosa per difondre continguts d'odi i discriminació a través de les xarxes socials. La investigació va començar arran de la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X. La detinguda hauria publicat de manera continuada missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob. La investigació ha estat tutelada per la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa i l'arrestada va passar a disposició judicial el passat 19 de juny. El Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixin i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. La quarta Ribera Orgullosa arriba este divendres 26 de juny a Miravet per la igualtat, la diversitat i els drets LGTBI+. La celebració incorporarà enguany l'acte institucional territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i oferirà activitats per a tots els públics. La programació inclou espais d'entitats, tallers familiars, un mural participatiu, la lectura del manifest i una taula rodona sobre memòria històrica del col·lectiu al territori. La jornada es complementarà amb música en directe, un sopar popular i un bingo musical. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: Diri-na-na-na.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: El futur de la teva empresa no s'atura. Necessites moure't per la ciutat sense restriccions? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'oferim la gamma híbrida i 100% elèctrica de Volkswagen vehicles comercials més àmplia del mercat. Menys despesa en combustible, menys manteniment i un important estalvi en el cost per quilòmetre. I si el que necessites és màxima capacitat i entrega immediata, atenció! Unitats limitades en estoc de la Volkswagen Crafter amb condicions irrepetibles. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
7: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat. Tot en un sol festival. El festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
8: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
8: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Víctor Grau deixa la primera secretaria del PSC de Tortosa per impulsar una nova etapa. Després d'un període de reflexió personal i política, el regidor ha explicat que la decisió busca facilitar una nova etapa dins del partit amb nous projectes i equilibris. Tot i abandonar aquesta responsabilitat orgànica, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins al final del mandat, on preveu culminar diversos projectes municipals, com el contracte de manteniment dels centres educatius o el projecte juvenil Impulsa Tortosa. Grau ha agraït el suport de la militància i ha reafirmat el seu compromís amb Tortosa i els valors socialistes. Amposta invertirà 1,7 milions d'euros en eficiència energètica al Centre de Tecnificació Esportiva. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de les obres que inclouen la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la coberta de l'Auditori EUCES, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED i diverses actuacions per millorar l'eficiència dels equipaments. També es preveu actualitzar els sistemes de climatització i tractament de la piscina. Tal com ha destacat l'alcalde, Adam Tomàs, l'actuació busca avançar cap a unes instal·lacions més sostenibles i adaptades als esportistes i usuaris. I en agenda, des de demà divendres fins diumenge, Mestràlia recuperarà la memòria del carrilet i les tradicions ebrenques a Campredó. Enguany, la 18a edició arriba amb una programació dedicada a la música d'arrel, l'artesania i la cultura popular. El certamen inclourà concerts, tallers, una fira d'artesania i la tradicional trobada de grallers, tabalers i dolçainers. Un dels actes més destacats serà la commemoració del centenari del carrilet amb diferents recorreguts per recuperar la memòria d'aquest transport històric. Entre els artistes participants hi haurà Quim Mandado, Miquel del Roig, Germà Negre, Pepe Timarieta, Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, Rabassaires i Terrae. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu venut, cap per ser el tangana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
3: i a tuktuk.cat.
4: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
1: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
7: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
2: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
2: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
2: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
6: Bon dia!
5: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulzades, 369 euros. Zombi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Víctor Grau deixa la primera secretaria del PSC de Tortosa per impulsar una nova etapa. Després d'un període de reflexió personal i política, el regidor ha explicat que la decisió busca facilitar una nova etapa dins del partit amb nous projectes i equilibris. Tot i abandonar aquesta responsabilitat orgànica, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins al final del mandat, on preveu culminar diversos projectes municipals, com el contracte de manteniment dels centres educatius o el projecte juvenil Impulsa Tortosa. Grau ha agraït el suport de la militància i ha reafirmat el seu compromís amb Tortosa i els valors socialistes. Amposta invertirà 1,7 milions d'euros en eficiència energètica al Centre de Tecnificació Esportiva. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de les obres que inclouen la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la coberta de l'Auditori EUCES, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED i diverses actuacions per millorar l'eficiència dels equipaments. També es preveu actualitzar els sistemes de climatització i tractament de la piscina. Tal com ha destacat l'alcalde, Adam Tomàs, l'actuació busca avançar cap a unes instal·lacions més sostenibles i adaptades als esportistes i usuaris. I en agenda, des de demà divendres fins diumenge, Mestràlia recuperarà la memòria del carrilet i les tradicions ebrenques a Campredó. Enguany, la 18a edició arriba amb una programació dedicada a la música d'arrel, l'artesania i la cultura popular. El certamen inclourà concerts, tallers, una fira d'artesania i la tradicional trobada de grallers, tabalers i dolçainers. Un dels actes més destacats serà la commemoració del centenari del carrilet amb diferents recorreguts per recuperar la memòria d'aquest transport històric. Entre els artistes participants hi haurà Quim Mandado, Miquel del Roig, Germà Negre, Pepet i Marieta, Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, Rabassaires i Terrae. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

en roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells, que serem l'enveja dels amants que

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Catalunya torna a Galícia.
4: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
3: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
4: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
5: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
2: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse, l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazz.com. Tortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
4: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.com.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detinguda una dona a Tortosa per difondre continguts d'odi i discriminació a través de les xarxes socials. La investigació va començar arran de la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X. La detinguda hauria publicat de manera continuada missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob. La investigació ha estat tutelada per la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa i l'arrestada va passar a disposició judicial el passat 19 de juny. El Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixin i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. La quarta Ribera Orgullosa arriba este divendres 26 de juny a Miravet per la igualtat, la diversitat i els drets LGTBI+. La celebració incorporarà enguany l'acte institucional territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i oferirà activitats per a tots els públics. La programació inclou espais d'entitats, tallers familiars, un mural participatiu, la lectura del manifest i una taula rodona sobre memòria històrica del col·lectiu al territori. La jornada es complementarà amb música en directe, un sopar popular i un bingo musical. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus al Canà, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient. Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío. Si no sou socis, a Ebretiquet. Servei de bus gratuït. 27 de juny. 27 de juny. La nit que no et pots perdre.
3: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 2901. 658 81 2901. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
0: Imagina Ràdio,

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: El futur de la teva empresa no s'atura. Necessites moure't per la ciutat sense restriccions? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'oferim la gamma híbrida i 100% elèctrica de Volkswagen vehicles comercials més àmplia del mercat. Menys despesa en combustible, menys manteniment i un important estalvi en el cost per quilòmetre. I si el que necessites és màxima capacitat i entrega immediata, atenció! Unitats limitades en estoc de la Volkswagen Crafter amb condicions irrepetibles. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se bé.

0: darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever,
1: or it's gonna go down. Son les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Detinguda una dona a Tortosa per difondre continguts d'odi i discriminació a través de les xarxes socials. La investigació va començar arran de la difusió reiterada de continguts discriminatoris a través de la xarxa social X. La detinguda hauria publicat de manera continuada missatges amb contingut racista, xenòfob, anti-LGTBIQ+, antisemita i islamòfob. La investigació ha estat tutelada per la plaça número 3 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tortosa i l'arrestada va passar a disposició judicial el passat 19 de juny. El Montsià apropa la informació sobre consum a la gent gran amb un cicle de xerrades. Les sessions es faran als municipis de la comarca que s'hi adhereixin i serviran per presentar una guia amb informació pràctica sobre consum segur i responsable. Entre altres aspectes, s'hi abordaran qüestions relacionades amb la prevenció de fraus, la contractació de serveis i la gestió de reclamacions. La iniciativa també busca fomentar l'autonomia i l'envelliment actiu de les persones grans. La quarta Ribera Orgullosa arriba este divendres 26 de juny a Miravet per la igualtat, la diversitat i els drets LGTBI+. La celebració incorporarà enguany l'acte institucional territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i oferirà activitats per a tots els públics. La programació inclou espais d'entitats, tallers familiars, un mural participatiu, la lectura del manifest i una taula rodona sobre memòria històrica del col·lectiu al territori. La jornada es complementarà amb música en directe, un sopar popular i un bingo musical. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè amb alguns núvols baixos que es mantindran durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 21 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Alcanar, 34 a Gandesa i Garcia i 36 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 polzades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
5: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
6: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
7: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
7: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Víctor Grau deixa la primera secretaria del PSC de Tortosa per impulsar una nova etapa. Després d'un període de reflexió personal i política, el regidor ha explicat que la decisió busca facilitar una nova etapa dins del partit amb nous projectes i equilibris. Tot i abandonar aquesta responsabilitat orgànica, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins al final del mandat, on preveu culminar diversos projectes municipals, com el contracte de manteniment dels centres educatius o el projecte juvenil Impulsa Tortosa. Grau ha agraït el suport de la militància i ha reafirmat el seu compromís amb Tortosa i els valors socialistes. Amposta invertirà 1,7 milions d'euros en eficiència energètica al Centre de Tecnificació Esportiva. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de les obres que inclouen la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la coberta de l'Auditori EUCES, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED i diverses actuacions per millorar l'eficiència dels equipaments. També es preveu actualitzar els sistemes de climatització i tractament de la piscina. Tal com ha destacat l'alcalde, Adam Tomàs, l'actuació busca avançar cap a unes instal·lacions més sostenibles i adaptades als esportistes i usuaris. I en agenda, des de demà divendres fins diumenge, Mestràlia recuperarà la memòria del carrilet i les tradicions ebrenques a Campredó. Enguany, la 18a edició arriba amb una programació dedicada a la música d'arrel, l'artesania i la cultura popular. El certamen inclourà concerts, tallers, una fira d'artesania i la tradicional trobada de grallers, tabalers i dolçainers. Un dels actes més destacats serà la commemoració del centenari del carrilet amb diferents recorreguts per recuperar la memòria d'aquest transport històric. Entre els artistes participants hi haurà Quim Mandado, Miquel del Roig, Germà Negre, Pepet i Marieta, Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, Rabassaires i Terrae. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general arreu del territori, tot i que pot estar puntualment poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Hi ha nits d'estiu irrepetibles. Vine el dissabte 27 de juny al Castell de Miravet i gaudeix del Festival Riu de Veus amb la música de David Carabent, Mishima, Xarim Aresté i Meritxell Gené, acompanyats d'una banda 100% ebrenca. Un concert únic creat expressament per a l'ocasió. Dissabte 27 de juny a partir de les 21:30 hores, un Riu de Veus inunda el Castell de Miravet. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Si vols un campus diferent, envoltat de natura i en contacte amb els cavalls, vine al campus d'estiu d'Hípica Equitor. Gaudeix de l'equitació en un entorn natural privilegiat. Aprendràs tècnica, jugaràs a cavall i viuràs moments únics plens d'emoció i connexió amb la natura. Reserva la teva plaça trucant al 658 81 29 01. 658 81 29 01. Viu una experiència única al campus d'estiu d'Hípica Equitor.
6: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
2: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
4: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretiquet.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
3: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
4: Bona tarda. Víctor Grau deixa la primera secretaria del PSC de Tortosa per impulsar una nova etapa. Després d'un període de reflexió personal i política, el regidor ha explicat que la decisió busca facilitar una nova etapa dins del partit amb nous projectes i equilibris. Tot i abandonar aquesta responsabilitat orgànica, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins al final del mandat, on preveu culminar diversos projectes municipals, com el contracte de manteniment dels centres educatius o el projecte juvenil Impulsa Tortosa. Grau ha agraït el suport de la militància i ha reafirmat el seu compromís amb Tortosa i els valors socialistes. Amposta invertirà 1,7 milions d'euros en eficiència energètica al Centre de Tecnificació Esportiva. L'Ajuntament ha aprovat la licitació de les obres que inclouen la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica a la coberta de l'Auditori EUCES, la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED i diverses actuacions per millorar l'eficiència dels equipaments. També es preveu actualitzar els sistemes de climatització i tractament de la piscina. Tal com ha destacat l'alcalde, Adam Tomàs, l'actuació busca avançar cap a unes instal·lacions més sostenibles i adaptades als esportistes i usuaris. I en agenda, des de demà divendres fins diumenge, Mestràlia recuperarà la memòria del carrilet i les tradicions ebrenques a Campredó. Enguany, la 18a edició arriba amb una programació dedicada a la música d'arrel, l'artesania i la cultura popular. El certamen inclourà concerts, tallers, una fira d'artesania i la tradicional trobada de grallers, tabalers i dolçainers. Un dels actes més destacats serà la commemoració del centenari del carrilet amb diferents recorreguts per recuperar la memòria d'aquest transport històric. Entre els artistes participants hi haurà Quim Mandado, Miquel del Roig, Germà Negre, Pepe Timarieta, Quico Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, Rabassaires i Terrae. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general arreu del territori, tot i que pot estar puntualment poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
4: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio. I kissed you

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
5: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha explicat el divulgador científic expert en eclipsis, hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori dels ajuntaments que demanen ajut. El científic ha publicat l'Eclipsi del Segle, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat, ja que no pot ser que hi hagi part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a la retina. L'Ajuntament d'Amposta invertirà 258.000 euros en la renovació del camí Carrer Major. Els treballs inclouran un nou rec asfàltic per millorar la seguretat i la comoditat de circulació en aquest vial de la zona de Ribera. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que l'actuació forma part d'una aposta continuada per modernitzar la xarxa de camins rurals del municipi i recorda que el consistori ja ha invertit més de 550.000 euros en la millora de 10 camins de la zona de secà i que ara centra esforços en els vials de Ribera. Dominic Miller, Alfredo Rodríguez i Kenny Garrett, caps de cartell de la 33a mostra de jazz de Tortosa. El certamen començarà demà divendres 26 de juny i s'allargarà fins a l'11 de juliol. Segons els responsables de la iniciativa, el programa combina noms de primer ordre de l'escena internacional, propostes innovadores i una aposta decidida per fer valdre la gastronomia i la restauració de la capital del Baix Ebre. El concert inaugural a la plaça de l'Absis reunirà el Cor Flumín i la Tortosa Big Band sota la direcció de Ramon Escalé en una producció creada especialment per al festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres també tindrem un cel serè en general arreu del territori, tot i que pot estar puntualment poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
3: i a tuktuk.cat.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretique.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
8: Imagina Ràdio.
9: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha explicat el divulgador científic expert en eclipsis, hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori dels ajuntaments que demanen ajut. El científic ha publicat l'Eclipsi del Segle, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat, ja que no pot ser que hi hagi part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a la retina. L'Ajuntament d'Amposta invertirà 258.000 euros en la renovació del camí Carrer Major. Els treballs inclouran un nou rec asfàltic per millorar la seguretat i la comoditat de circulació en aquest vial de la zona de Ribera. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que l'actuació forma part d'una aposta continuada per modernitzar la xarxa de camins rurals del municipi i recorda que el consistori ja ha invertit més de 550.000 euros en la millora de 10 camins de la zona de secà i que ara centra esforços en els vials de Ribera. Dominic Miller, Alfredo Rodríguez i Kenny Garrett, caps de cartell de la 33a Mostra de Jazz de Tortosa. El certamen començarà demà divendres, 26 de juny, i s'allargarà fins a l'11 de juliol. Segons els responsables de la iniciativa, el programa combina noms de primer ordre de l'escena internacional, propostes innovadores i una aposta decidida per fer valdre la gastronomia i la restauració de la capital del Baix Ebre. El concert inaugural a la plaça de l'Absis reunirà el Cor Flumin i la Tortosa Big Band sota la direcció de Ramon Escalé en una producció creada especialment per al festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general arreu del territori, tot i que pot estar puntualment poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Joan Anton Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha explicat el divulgador científic expert en eclipsis, hem d'estar pendents de les mans aixecades que hi ha al territori dels ajuntaments que demanen ajut. El científic ha publicat l'Eclipsi del Segle, una guia pràctica per gaudir al màxim del fenomen astronòmic. Català també insisteix que cal fer arribar a tota la ciutadania les mesures per observar el fenomen en seguretat, ja que no pot ser que hi hagi part de la població que no sàpiga com mirar-lo i que pugui patir lesions irreversibles a

0: Pretina. L'Ajuntament d'Amposta invertirà 258.000 euros en la renovació del camí Carrer Major. Els treballs inclouran un nou rec asfàltic per millorar la seguretat i la comoditat de circulació en aquest vial de la zona de Ribera. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que l'actuació forma part d'una aposta continuada per modernitzar la xarxa de camins rurals del municipi i recorda que el consistori ja ha invertit més de 550.000 euros en la millora de 10 camins de la zona de secà i que ara centra esforços en els vials de Ribera. Dominic Miller, Alfredo Rodríguez i Kenny Garrett, caps de cartell de la 33a mostra de jazz de Tortosa. El certamen començarà demà divendres, 26 de juny, i s'allargarà fins a l'11 de juliol. Segons els responsables de la iniciativa, el programa combina noms de primer ordre de l'escena internacional, propostes innovadores i una aposta decidida per fer valdre la gastronomia i la restauració de la capital del Baix Ebre. El concert inaugural a la plaça de l'Absis reunirà el Cor Flumín i la Tortosa Big Band sota la direcció de Ramon Escalé en una producció creada especialment per al festival. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general arreu del territori, tot i que pot estar puntualment poc ennuvolat. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Radio.

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara que estem sentats

0: Ζου. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir